0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía. Llega a Skoda Jorro Import la Feria del Motor de Gandía 2026, 8, 9 y 10 de mayo. Pero no esperes a la feria, los mejores precios ya están aquí. Ven a Skoda frente a Dulcesol y descubre ofertas de feria en Kamiq, Karoq y Kodiaq. O si prefieres, pásate al eléctrico con el Enyaq y el Rogue, hasta 570 kilómetros de autonomía. Aprovecha las ayudas del Plan Auto y estrena coche al mejor precio garantizado. Skoda Jorro Import, tu coche al mejor precio.
2: Por hoy Gandía.
3: Xavi Blasco.
4: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Benvinguts i benvingudes a este Gandia hoy por hoy del dilluns 4 de maig, en setem setmana, en setem mes, amb la pluja com a protagonista. Ana Llopis, hola, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
4: No t'he fet cas este matí, perquè a pesar de que en el matinal anunciaves que avui anava a ploure, jo me n'he vingut en la moto i ara tinc un problema.
5: Ja. Yeah.
4: Perquè està plovent en Gandia i en la comarca de la Safor, com deien les previsions. Clar, és que jo arribo a maig, i jo maig ja per a mi és primavera, és temps de pensar en estiu, pensar, mira, ara per exemple és el mes de les comunions
5: també. De les
4: també,
5: comunions també, exacte.
4: Que hi ha molt de sarao social. Jo per exemple, jo sí que me'n recorde perfectament del dia que vaig prendre la comunió. Era un 25 de maig. Tu te'n recordes el dia?
5: Jo també me'n recorde. Era un 14 de maig.
4: És que és un dia molt important en la...
5: Sí, sí, sí.
4: Bueno, és o era, no? Perquè la cosa està... Com ara mateix ja no és tan notícia quan arriba l'any en què una quinta pren la comunió, no? De fet, quasi és l'excepció.
5: Sí, perquè si jo de menuda recorde que, per exemple, en la meva classe del col·le, jo crec que la majoria, no sé si la van prendre tots, o sí, quasi sí, sí, tots, potser un xiquet o dos, no? I ara de vegades és al contrari, que són els que menys, els que la prenen.
4: De fet, hi ha pobles en els que pràcticament no hi ha xiquets que prenguen la comunió, no?
5: S'ha donat en guany el cas i altres anys s'ha donat en altres pobles que sí, que n'hi ha... que no prenen la comunió en cap xiqueta i xiqueta.
4: Però... Tu has estat fent este matí un estudi, perquè tot això, encara que sembla un poquet improvisat, pues bueno, nosaltres per el matí, quan comencem el dia, pensem de què parlem avui? I no sé per què ha eixit el tema de les comunions i Anna Llopis, que és molt curiosa, diu, pues vaig a cridar als pobles a veure quants xiquets prenen en guany la comunió i crec que tens dades sorprenents, no?
5: Tinc dades sorprenents, com per exemple que en Berreguar no hi ha cap xiquet que prenga la comunió, o que en Alfauir, Ador, Almiserà, és sols un xiquet, encara que comentava per exemple l'alcalde de...
4: Un xiquet?
5: Un xiquet o xiqueta, sí. Encara que, clar, són pobles molt menuts, l'alcalde d'Almiserà ens comentava que, clar, que per a dir és una dada normal, perquè són molts poquets habitants i depèn també de les quintaes i que n'hi ha anys que no tenen xiquets o xiquetes. En Daimús són 5 xiquets, 2 en el Pedregals i 3 en el poble. En Almoines són 10 i n'hi ha excepcions, com pobles que tenen més, que l'any passat no en tenien i han pujat.
4: Sí, o sigui, però com, què vols dir? Que s'ha invertit la tendència en este cas?
5: Sí, per exemple, en Barx i La Font tenen un 14 xiquets.
4: Ah, està molt bé.
5: I
4: quins pobles, per exemple, no tenien cap xiquet?
5: Per exemple, Bellreguard.
4: Bellreguard no té cap xiquet en guany que prenga la comunió.
5: I tampoc Piles.
4: Piles tampoc. Mira, doncs anem a preguntar-li a l'alcaldessa de Piles. Cristina Fornet, alcaldessa, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: És molt notícia que no hi hagi cap xiquet que prenga la comunió?
6: Sí que és notícia, perquè fa... Jo crec que mai hem pogut observar que no n'hi haguera cap xiquet o xiqueta que prenguera la comunió a Piles. És un any diferent i per això nosaltres l'anem a afrontar de forma diferent, perquè hem canviat un poc l'estructura de les nostres festes patronals.
4: Sí.
6: I ajuntarem el que són el cap de setmana de festes de moros i cristians i les festes patronals.
4: O sigui, què vol dir això? Que en el poble reservàveu un cap de setmana exclusivament per a celebrar la comunió, no?
6: Sí, sempre s'ha reservat, perquè així és tradició que els xiquets que prengueren la comunió la setmana d'abans de les festes, després a totes les processons, i així en els xiquets de la comunió en la processó representant això a aquesta infància, a aquesta presa de comunió, i era molt xulo perquè pues, això omplia molt la processó a banda de que els xiquets i xiquetes participaven de la festa.
4: Per tant, el calendari de festes i el de la comunió havia d'estar lligat en aquest sentit per a que es poguera produir pues, això, no? Primer aquest acte de la comunió i després la participació de xiquets en les festes. Tinc entès que també en piles, per les característiques dels veïns del poble i sobretot els que des de ja fa algunes generacions van emigrar a França, tenia una tradició molt bonica quan ja fa uns quants anys de traslladar també comunions al mes d'agost, no?
6: Sí, així és. Com que la gent de Piles que se'n va anar a França és molta i la tradició d'ací els agradava molt, el que se feia abans era que els xiquets i xiquetes que estaven a França prenien la comunió en agost per tal de simular la festa que es fa ací al maig. Per la mateixa regla de tres, també el que es feia era, i el que es fa, continuem fent-ho, és la festa del turista. Que la festa del turista va associada a aquests xiquets i xiquetes també que prenien la comunió a l'estiu, que fèiem com una imitació de les festes de Piles a l'estiu per a que tota la nostra gent que estava a França les poguera gaudir en xicotet format, però ho poguera gaudir d'aquesta essència de les festes del nostre poble.
4: O sigui, que la festa que es diu la festa del turista, en veritat, més que turistes són per als nostres veïns que havien d'emigrar per a que continuïn connectat amb el poble, no? Que curiós.
6: Sí, perquè des de fa uns anys que es diu la festa del turista, però abans es dia la festa de l'immigrant.
4: Pues ens ha agradat molt conèixer aquesta història i en definitiva és molt important mantenir aquestes tradicions, encara que la tradició de la comunió pues per la evolució pròpia dels temps s'estiga perdent. L'any que ve ja se sap si hi haurà o no això, en quant de temps arriba, diguem, la informació, perquè evidentment cal planificar calendaris de festes i de celebracions.
6: Sí, de fet, sí, al nostre poble la tradició és que quan un xiquet o xiqueta naix, al mateix temps de nàixer, en els restaurants, sobretot en un restaurant que tenim ací a Piles, el restaurant Brisa del Mar, ja s'encomana la comunió.
4: En sèrio?
6: Sí, així és, sí.
4: De fet, 9 anys abans ja s'encomana?
6: Sí, és molt típic fer aquesta comanda. Llavors, el que hem fet nosaltres ha sigut programar de sí a cara uns anys el dia que se celebra la comunió, perquè l'any que ve ja n'hi ha xiquets i els propers anys també hi ha xiquets que volen prendre la comunió. I llavors el que hem fet, perquè el format d'enguany ens agradava molt, el tema de poder unir les festes de moros i cristians amb les festes patronals, i hem tingut que programar l'any que ve no pot ser, perquè ja vos dic que ja estaven els restaurants encomanats, però a partir del 2028 i 29 ja tenim programat per a que puguen continuar les festes en el format que enguany farem per primera vegada, que és unir festes de moros i cristians i festes patronals.
4: Parlant de festes, crec que és este cap de setmana, no? Hi ha la presentació.
6: Sí, així és. El dia 9 de maig comencem les nostres festes amb la presentació dels festers i festeres de la joventut, així com les del Carme, i aquest mateix dia també farem menció als moros i cristians, així com també donarem els premis dels cartells guanyadors tant de l'Associació de Moros i Cristians com el del llibre de festes. A continuació n'hi haurà correfocs, i després un poquet de música per a començar a posar-nos les piles ja, perquè, clar, el cap de setmana següent, el del 15, 16 i 17, ja fem els moros i cristians,
4: moros i, després...
6: i del 18... Sí, i del 18 al 23, les festes patronals.
4: Pues es presenta molt interessant el mes de maig a Piles, encara que no tinguin comunions en guany, ja veus, Anna, que no es falten absolutament de res. Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, com sempre un plaer. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Aprofite la vinentesa per convidar a tota la Safor i a tota la gent que ens estigui escoltant per a gaudir de les nostres festes i començar-les este cap de setmana 9 de maig.
4: Si tenim temps esta setmana, ja vos farem una cridaeta més per a reforçar ixa convidada. Per descomptar que estarem en Telesafor també amb les festes de Piles. Moltes gràcies, alcaldessa.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Que curiós, no?
5: Molt curiós, Anna, la veritat, això d'encomanar ja el restaurant només mai.
4: Quan naixen. M'havies dit que teníem el cas d'un altre poble que era just lo contrari de lo que passava en Piles, no?
5: Sí, perquè com comentava l'alcaldessa de Piles, perquè està parlant en alcaldes, crec que la cosa va un poquet per quintalls. Entonces, sí. Hi ha anys que no hi ha cap xiquet, per exemple, i es dona el cas en Barx, que l'any passat no tenien cap xiquet i enguany en tenen 14 per a fer la comunió.
4: 14.
5: I també destacar, com comentava també l'alcaldessa de Piles, que en molts pobles és com una festa gran i seria de la comunió. Mm-hmm. Fan passacarrer, van les autoritats, després hi són els xiquets en els dies de les festes.
4: Mira, anem a preguntar-li als que més ens poden ajudar en este cas. Crec que tenim comunicació amb Gràcia Montagut, que és catequista de Barx. Hola, Gràcia, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
4: Estem així fent balanç de comunions en la comarca de la Safor i ens ha cridat l'atenció que a Barx enguany hi ha 14 xiquets que prenen la comunió.
2: Exacte, 14. Este any és una festa molt contents, estem molt contents. 14 xiquets tenim, i xiquetes.
4: Sí, clar.
2: Xiquets i xiquetes.
4: Sabem per què? Vull dir, és normal esta xifra? Són molts, pocs?
2: Això ve com any, ve quintaes, ve com... N'hi ha anys que en tenim 5, n'hi ha anys que tenim 6, este any, pues, 14. N'hi ha també dos gemelets, dos germanetes, juntetes, que també comulguen les dos juntetes, i això ha pujat un poquet més.
4: Mm-hmm. O sigui, que tenen motius per estar contents. Estava comentant, oh, Anna, que ahir a Barx se celebra de manera també molt singular el Dia de la Comunió. Què és el que feu?
2: Pues nosaltres ja comencem un mes antes preparant-los el que és les ensais pel Dia de la Comunió. Mm-hmm. I este any comulguen dissabte. Les mares han preferit dissabte perquè antes era diumenge, perquè veuen que el diumenge sí que es descansen i el dilluns ja van al col·legi. De l'altra forma, el dilluns pobres estaven molt cansats. Llavors han decidit fer dissabte, dia 16 de maig.
4: O sigui, això és per primera vegada, no?, que se passa el dissabte.
2: És per primera vegada. Sí, han passat per primera vegada a maig, el dia 16 de maig. Després, fem més ensaios. Ara, un dia antes de les comunions, tots els xiquets i xiquetes, amics, els primers cursos, tots ens reunim a la porta de l'església i ens anem a visitar casa per casa els xiquets comulgants. Ens anem allí, els xiquets tenen o en l'habitació o en el comedor, ho tenen tot preparat, el trajet, els lloguers...
4: Però qui és la comitiva? Qui va a visitar? Qui s'ajunta per anar a fer tot el poble?
2: Tots. Pues, els xiquets de primer i segon curs de catequesis, més els que comulguen aquest any, més els amiguets, tots els que volen, tots els xiquets que volen vindre, voreu tot. L'alegria és anar a voreu, a voreu joves, mira, a este té una bicicleta, a l'altre té... Entonces, mira, un ordenador, a veure cada un qui es jogués més.
4: Clar, perquè encara se manté aquesta tradició de posar... Jo me'n recordo quan era xicotet, en una habitació, tots els regals que anaven fent, i entonces això el que se fa és com si fos la visita o la recollida de festers en un poble, pues en este cas és la visita a als 14 xiquets.
2: Sí, sí. Que comulguen. Anem, els xiquets, pues, n'hi ha mare que ho posa en el comedor, n'hi ha que ho posa en l'habitació del xiquet, o de la xiqueta, i veiem els trajets, tenen una il·lusió, a veure, mira, cada un, seguida, mira, este és el que li regalà, mira, l'altre té una... Bueno, i després n'hi ha alguna mare també que mos posa a l'eixida, pues, xutxeries, una tauleta de xutxeries, perquè els xiquets queden, pues, saps, perquè piquen un poquet, algo, vale. I això ho fem
4: Sí, sí, gràcies. No, anava a preguntar que quant dura la catequesi? Vull dir, quants mesos esteu preparant?
2: Pues nosaltres es comencem en octubre. Uh-huh. hasta ara maig. Bueno, ara les comunions són en maig, antes eren en juny, però com ara som en maig, entonces en maig nosaltres el que fem és que dos o tres setmanes per a preparar ja els xiquets de comulgar ja mos deixem el primer i el segon curs. Ja tanquem el primer i el segon curs, les mares dels comulgants agarren i fan un berenar pel primer i segon curs com a agraïment de que els xiquets comulguen, i ahir nosaltres ja finalitzem. I ja ens dediquem les últimes setmanes pels ensais i per tot el que... per preparar-los pel dia ixe. Per saber com entren, el que tenen que dir, les lectures, les peticions, les ofrendes, mm-hmm. perquè els xiquets ixe dia la missa s'isca de... molt bé, molt bé.
4: Sí, estic anotant-me, perquè per un costat tenim lo de la visita, i ara ixi també el berenar. El berenar ese també està establit?
2: també establim. Les mares estan d'un any a l'altre, conviden al primer i segon curs a un berenaret antes de tancar la catequesis, el curs, per tancar el curs. I aquestes mares, pues mira, d'agraïment, pues fan un berenaret i berenen els tres cursos junts.
5: I després el dia de la comunió, gràcies, fa un passacarrer, veritat?
2: Sí, sí, el dia de la comunió és, primer que tot, de bon matí anem a replegar-los, casa per casa. Els xiquetis, està a la porteta de casa, una traca, cada un té la seva traqueta, i la música i tota la gent aixint al carrer a veure-los passar, a la peguem la volta al poble, a tots, quan ja els tenim tots, a l'església. En l'església. Mm-hmm. Entren a l'església i el primer que fan és el primer cant, són les xiques de comunió. Canten, és mi primera comunió. Es posen tots allí a l'altar i mos canten això. Després ja la mare ja diu, mos dona les gràcies a les catequistes, de veure tot l'any, i a continuació es comencem la missa. Els xiques fan les promeses del bautisme, les ofrendes, les peticions. Després, en l'hora de la pau, baixen a donar-li una floreta a la mare i a donar-li la pau. Ja es queden allí per després ja recibir el Nostre Senyor comulgar, i a continuació ja tornen a pujar. És que ells es posem dalt de l'altar en el retorn. Ells estan dalt de l'altar en el retorn. Mm-hmm. I després, pues ja, després ja és a finalitzar de la missa, continuen cantant una altra cançó ells també, mos canten l'última cançó, i això és molt marxosa, i ahir ja la canten mares i tots, ahir ja d'alegria de que han convulgat, ahir, i després ja es posem, pues, es donem l'estampeta i es posem el que és la creueta, el cordonet en la creueta, la foto, i després un altre passa a calle, altra volta, i després ja cada un el convit.
4: Gràcies, que ho ha explicat.
2: És molt complet. Així fem una festa que, escolta...
4: Gràcies, que molt, ho ha explicat de meravella. Jo almenys ja tinc la imatge exacta de tot el que va passar. Quin dia era la comunió enguany?
2: És el dia 16 de maig.
4: 16 de maig, queden un parell de setmanes.
2: Però saps què passa? Que com estic ahí, heu vist.
4: Sí, sí, sí. I ens encanta parlar amb les persones que viuen i que transmeten passió, i vostè, gràcies, ens ha contagiat la seva il·lusió i passió per aquest dia tan important, el dia 16 de maig, el dia de la comunió en Barx. Gràcies, Montagut, moltíssimes gràcies, un plaer.
2: Gràcies a vosaltres, per haver-me tocat, i així no m'ho puc explicar. Les mares estaran molt contentes, de que m'havíeu tocat.
4: Que sí, segur que sí.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Has vist que bonica és la vida, Anna Llopis, perquè este matí... que no sabíem exactament on anava a portar-nos este tema, i mira la de coses que estem descobrint,
5: sí, sí, sí.
4: No?
5: La veritat
4: perquè
5: és que
4: tu
5: sí.
4: També en casa també estàs
5: en
4: contemplació.
5: Jo tinc comunió enguany, soc mare de comunió enguany.
4: O sigui, que estàs ahí en els preparatius, i el que acabe d'observar, lo diferent que és
5: en
4: la comunió
5: poble.
4: En cada poble... I això també parla de la nostra riquesa cultural a nivell de tradicions.
5: Exacte.
4: I lo important que és precisament que cada poble, cada ciutat, pues, mantinga les seues tradicions per a celebrar este acte tan important, encara que sí que hi ha una evidència. No hi ha el mateix número de comunians i de comuniantes ara que quan fa uns anys, no?
5: Exacte, és el que comentaven, que de les nostres generacions ara ha baixat molt el número de xiquets i xiquetes que fan la comunió.
4: Però bueno, volem...
5: Però com veiem, hi ha sessions, en els pobles sobretot va un poquet per quintanys, per anys.
4: Sí, també depèn un poquet, i també se dona la situació de, com ha comentat, crec que ho ha dit Gràcia, que en famílies en les que tenen xiquet, xiqueta, que a lo millor no se porten massa anys, pues intentar fer-ho coincidir en un mateix acte, no?
5: Exacte, com si dicen... en line, i comentar també que, per exemple, dins de Gandia també hi ha aquestes singularitats que comentava, en cada poble canvia, també dins de Gandia, per exemple, en Beniopa, com abans era poble,
4: sí, sí,
5: es manté el costum de que després en les festes de Beniopa hi són les xiques de la comunió, en les processons, que bueno, això també ho fan en molts pobles també.
4: Pues mira, després de la publicitat podríem continuar abundant sobre este tema, perquè, clar, hi ha una indústria al voltant.
5: Sí.
4: Està, per exemple, els salons on se celebren els banquets. Uh-huh. A Piles ho tenen clar. Ja, sí, sí, ja ens ha quedat clar. Però bueno, és una indústria. També està la del tema dels vestits, es que vestits, jo imagino que tu, en el teu cas, com és xiqueta, pues, hauràs tingut que estar ahí en proves.
5: Buscant,
4: i demà. Tot això ho tractem ara. Després en la publicitat fem una xicoteta pausa, 12:40. Estan escoltant Hoy por Hoy, Gandia.

0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: El 681-01-6731. Este lunes hacemos el Faro Escalera en la SER.
0: El Faro con Mara Torres, Cadena SER.
2: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
3: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
0: Cuando llegan las dos, han pasado muchas cosas durante la mañana.
4: Lo que pasa.
0: ¿Quieres que te las contemos?
4: Lo que importa.
0: En Hora 14 Comunidad Valenciana te contamos lo que pasa y lo que importa.
4: En la Comunidad Valenciana.
0: Hora 14 Comunidad Valenciana. A las 2 y 5. Cadena SER.
3: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
5: Por hoy Gandía.
6: Xavi Blasco.
7: 13 hores e 8 minuts, així continuem en Hoy por Hoy Gandia. Comencem amb la segona hora del nostre programa en este primer dilluns del mes de maig. Ana Llopis, hola de nou.
8: Hola de nou.
7: El dia que titulars ens porta, què notícies estem treballant ara mateix per ampliar-les després en hora 14?
8: Doncs este matí la policia local de Gandia ha presentat el seu nou reforç de seguretat amb 3 nous vehicles i una vintena d'efectius que s'incorporen a la policia local. S'han incorporat 12 nous oficials i una inspectora. En les pròximes setmanes se sumaran 6 agents en comissió de serveis i s'ha convocat un procés selectiu per a 17 nous agents. Escoltem a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
9: L'altra furgoneta correspon a la unitat de mitjans aeris, de drons, però també actua d'una forma molt específica. No solament incorpora les qüestions de drons, sinó que també està vinculada a ser, està destinada a ser una furgoneta que pugui servir en cas d'emergències. Quan hi hagi una emergència, funcionarà com a puesto de comandament avançat, com a puesto de mando avançat, com a PMA. I això dona a la policia local per primera vegada l'oportunitat de tindre una furgoneta destinada a funcionar, a ser eficaç, a resoldre les qüestions i les intendències de totes les emergències que se puguen produir.
8: Són, com veiem, vehicles molt innovadors i que reforçaran la seguretat de la ciutat. I també respecte a la seguretat, en la Junta de Govern celebrada avui, s'ha decidit una cosa que pot cridar un poc l'atenció, i és que s'ha prohibit la cria d'un tipus d'animals, que són els galls, en el nucli urbà de Gandia.
7: O sea, que tú en casa no puedes tener un gall.
8: Exacte, tu en casa no puedes tener un gall. I clar, molta gent dirà, però com pot ser que una persona tinga un gall en sa casa?
7: S'imagina que si se regula és perquè estarà passant, no?
8: Està passant en alguns punts de la ciutat i per això s'ha pres esta decisió.
7: Però serà per el tema de... I parla des de la ignorància. Imagina que serà una, per tindre l'animal, per maltractament animal, però sobretot també per no donar-li un ús... Que estem imaginant-nos ara tots, no? El
8: Exacte.
7: Tema de les apostes i de més.
8: Sí, i perquè crea problemes de convivència, perquè són animals que fan molt de soroll, sobretot...
7: Sí, sí, sí. Si de fet hi ha problemes de convivència en zones rurals amb galls, en una finca, pues no ho acaben de veure, no?
8: Així és, la portaveu del PSPB-PSOE en la Junta de Govern, Balbina Cendra, ha explicat que la presència de galls en espais urbans consolidats no està permesa, però sí en zones rurals, per exemple, en el districte de Marxuquera. Però s'adopta aquesta mesura pels inconvenients que està detectant-se en algunes barriades com Beniopa, Santana o Raval Benipescar.
10: El projecte de modificació de l'ordenança per a fomentar i garantir la convivència ciutadana, concretament una regulació molt específica que atany a la tinença de galls en àmbits residencials del nucli urbà consolidat. És una mesura

0: de la que os parlaran més endavant, més específicament, però que, bueno, problemes de convivència que originen esgalls, sobretot en els nuclis urbans. Parle sempre de nuclis urbans consolidats, no parlem de zones rurals o de zones més disseminades. Tenir galls es poden tenir, però no en les zones en les que puguen alterar el que és el descans dels veïns.
1: Pues ja ho sabeu, no podeu tindre, si viviu en zona urbana, un gall a casa. Què més tenim per ahí?
2: Doncs que deixem un cap de setmana en un 90% d'ocupació. Sí que és de veres que...
1: I això que les previsions meteorològiques que eren molt pessimistes, jo crec que hauran frenat un poquet, no? Alguns.
2: Les reserves d'última hora, perquè les que estaven fetes han vingut igual... Y mucha gente comentaba que no los había importado, es con el tema de algunos turistas.
3: Sí, la verdad que el tiempo no acompaña, pero justamente estábamos hablando de eso, que igual vamos a ir a la playa, vamos a disfrutar, porque al final esto es una ciudad maravillosa y bueno, y hay que disfrutarla.
1: Es que va a hacer un temps maravilloso, a mí me encantaba el temps, es de veres, no va a ploure. I això estava bé, una temperatura ideal, no?
2: En algun moment hi ha un poquet de pluja, però no era una cosa com s'esperava. Vull crec que ha plogut més que cada
1: setmana. Sí, este matí he plogut prou més, sí. Què més tenim per ahí?
2: Doncs sí que va fer que este temps un poquet aixina boirós o ennubolat, la gent anara més als bars i restaurants, perquè clar, si no estan en l'arena prenent el sol, van més als bars i restaurants, i els únics que havien notat un poquet una baixada eren en les gelateries.
4: La verdad que ha afectado bastante el tiempo porque comparando con años anteriores sí que ha habido mucho trabajo y ahora se ha notado bastante el bajón. No apetece que comer un helado, ¿verdad? Prefieren algo más calentito, pero sí que se ha notado bastante.
2: Bueno, era sols una apreciació, però...
1: Bueno, però de moment el que està clar és que sí que han hagut dades positives respecte a la ocupació turística en este pont de maig, un pont important, i de fet des de l'Ajuntament ja s'havia programat fins i tot activitats especials, i teníem este cap de setmana en la comarca esdeveniments importants, com per exemple el Fiescrem, del qual després parlarem. Què més tenim per ahí, Anna?
2: Doncs ja comentar-li el que se presenta un poquet al llarg d'esta setmana, que tenim la Fira del Motor, que ja està ahí. Uh-huh. Anirem parlant durant tota la setmana. També tenim el cap de setmana aquest espectacle musical que venen instituts de tota la comunitat així, que també ne parlarem. I una notícia que també s'ha cridat l'atenció aquest cap de setmana afecta a les xarxes socials de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, perquè ha tingut un intens de suplantació d'identitat en Facebook,
1: sí.
2: I a banda en Instagram un increment de seguidors, però que són seguidors fals, són bots, el que se coneix.
1: De fet, l'alcalde ha presentat la denúncia, fins i tot en la Comissaria de Policia Nacional de Gandia, i d'este assumpte anem a parlar també així en detall en Hoy por Hoy Gandia. Ens acompanya el regidor Adrià Vila. Hola, bona vesprada, Adrià.
5: Hola, molt bona vesprada.
1: És tal qual ho ha contat Anna, no?
5: Sí, perfectament. Perfectament.
1: O sigui, hi ha suplantació en la xarxa de Facebook i a banda un increment sospitós, que evidentment no correspon a la normalitat, en Instagram, en concret, 40.000 seguidors.
5: Sí, la veritat és que tal com diu la companya, certament durant la setmana passada van trobar o van donar-se dues situacions distintes a les associacions de l'alcalde. La primera, com bé ha dit, la suplantació de la seva identitat en Facebook.
1: Fem una cosa, Adrià. Ara ens heu contat tot en detall perquè he d'anar sí o sí a la publicitat i en seguida entrem al detall en aquest assumpte que ens importa molt. 13 hores, 15 minuts, en Hoy por Hoy Gandia, parlem d'aquest assumpte que no és nou, l'atac a les xarxes socials a personatges públics.

0: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
1: Ven a Shishona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Shishona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
2: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
3: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Mayor. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Mayor. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Mayor 33, Gandía.
4: El 7 de mayo llega el día más esperado. Ferreterías Oliva te espera en el polígono Benieto con la tercera feria para profesionales. Agéndate el día y descubre productos y ofertas de las mejores marcas. También disfrutaremos juntos de un catering y muchos regalos. El 7 de mayo desde las 9 de la mañana, 10 horas de evento pro. Ferreterías Oliva, más cerca de ti.
5: Tres horas de 7 minutos.
6: El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho.
5: En Hoy por Hoy Gandía anem a parlar d'aquest tema que avançàvem abans d'anar-nos a la publicitat i que no és nou. De fet, la setmana passada també estiguérem parlant així en este programa del que passava a Oliva, en el que l'Ajuntament ha restringit els comentaris en Facebook. O ja fa uns mesos també parlàvem en Xeraco sobre una ordenança en la que volien acabar amb els insults en les xarxes socials. Són temes que no tenen absolutament res a veure amb el que anem a tractar a continuació, perquè són cada cas diferent, però sempre en l'univers xarxes socials i també al voltant d'una pregunta comú que ens podem realitzar, que s'ha de fer davant de les xarxes socials en els diferents casos i també que puguin anar apareguent. Ens ho ha contat Adrià Vila al principi, anem a entrar al detall. Adrià, hola de nou. El tema està en que de sobte el compte de l'alcalde de Gandia en Instagram s'incrementa en 40.000 seguidors. Quan observen això vostès?
7: Bueno, el mateix dimecres, no? A partir de les...
5: Dimecres de la setmana passada.
7: Sí, a partir de les 5:30 de l'esprada, superat de les 5:30 de l'esprada, comencem a veure un comportament gens habitual en el seguiment que fem a les xarxes socials, també del perfil de l'alcalde, i trobem, aquesta reproducció en els seguidors que convé, dius, no?
5: I els nous seguidors tenien alguna procedència, alguna característica que encara fera sospitar més que aquest increment no tenia una lògica?
7: Sí, bueno, al accedir a alguns d'aquests perfils, d'aquests seguidors, veiem que tenien pocs seguidors i poques interaccions en xarxes socials i fins i tot quasi ninguna publicació, no?, en els seus perfils personals. Jo vull ficar en qüestió, la setmana passada ja vam viure, a banda d'aquesta situació, com te deia, una suplantació també de la seva identitat, en aquest cas en una altra xarxa social, en Facebook, que ha coincidit durant la mateixa setmana.
5: I què és el que va passar exactament en lo de Facebook? Vull dir, aquesta suplantació és perquè algú parlava en nom de l'alcalde?
7: No, va aparèixer un perfil en la mateixa foto que la que té José Manuel i amb el quasi el mateix nom, tan sols que al final, el seu nom o el seu nom complet és José Manuel Prieto Part, s'incorporava una part RT, no? En aquest perfil distint, en aquesta suplantació de la identitat, i en Facebook, i el que van fer és enviar missatges a seguidors que té el papi José Manuel en el seu perfil.
5: O sigui que, i això coincidia en el temps en el que estava provocant-se també estos successos que parlem de la xarxa d'Instagram.
7: Quasi, al mateix temps. Al mateix temps i durant la mateixa setmana, com t'ha dit, és el dimecres quan detectem aquesta pujada de seguidors en Instagram, que finalitza en torn a les 7:30 de la vesprada. Bueno, i el que fem automàticament als minuts de detectar-ho en torn a les 6 de la vesprada és ficar un coneixement de la mateixa xarxa social, perquè evidentment bueno, ese comportament...
5: I des de la xarxa social han dit alguna cosa? Alguna...
7: De moment no.
5: I ha continuat incrementant-se el número de seguidors, o des de que va passar això, diguem, la cosa s'ha quedat normal?
7: No, de fet han anat reduint-se. De fet, va arribar a 53.000 seguidors en Instagram i ara estan 40 i pico mil. Entenem que és perquè la mateixa xarxa
5: 47,8.
7: social...
5: 47,8. Estem ara monitoritzant. Vale.
7: Entenem que és perquè la mateixa xarxa social s'ha donat compte de que aquella pujada no havia sigut natural i, evidentment, el que està entrant és a subsanar la situació. Al mateix temps, com no pot ser d'altra manera, també ho van ficar en coneixement, ho has dit anteriorment, del xutxat i de la Policia Nacional per a que tinguera o fera les investigacions pertinents.
5: Alguna indicació des de la Policia Nacional respecte a l'actuació que cal fer després d'això? O sigui, hi ha algun altre pas que van instar des de la Policia Nacional que li digueren a l'Ajuntament, al Gabinet d'Alcaldia, que haguera de fer per a...
7: De moment, l'únic que et puc dir és que durant aquest mateix matí s'han ficat en contacte la unitat de prevenció de delictes informàtics, que està situada en Madrid, per exemple, perquè ho sapiguem, perquè aquestes coses, quan no ens passen, no ho sabem, s'han ficat en contacte per a conèixer més detalls de la situació. A mi el que me sembla una mica reprochable és que algun partit popular empre aquesta situació per a intentar dir que, bueno, que l'alcalde o que algú ha intentat beneficiar-se, fins i tot costejant-se i seus seguidors des de l'administració pública o des del paper Ajuntament de Gandia. Molt lluny, això està molt lluny de la realitat. Jo crec que, i ara suposo que a l'escoltar els experts ho sabrem, no? Mm-hmm. El principal damnificat en aquestes situacions són els propis comptes de les persones que sufixen aquestes atacs perquè els lleva i els afecta la seva reputació.
5: Clar, pot llevar fins i tot credibilitat si se van suplantant missatges. Pues anem a tractar de posar un poquet més de llum sobre este tema, que evidentment està ara mateix seguint el seu curs en judicial a partir de la denúncia presentada per l'alcalde, però volem aprofundir parlant amb un expert. Ell és Salvador Silvestre, és advocat i és soci de Cija València, és advocat especialitzat en xarxes socials. Salvador Silvestre, bona vesprada.
8: Bona vesprada, què tal? Com estàs?
5: M'agradaria conèixer un poc la seva opinió respecte a este tema del que estem parlant i si és molt freqüent o no el que ara mateix estem comentant que li ha ocorregut als contres de l'alcalde de Gandia.
8: Sí, a veure, per una banda, per distinguir, n'hi ha el tema de la suplantació d'identitat, el perfil seu de Facebook. Este tipus d'actuacions són molt habituals ja de fa temps.
5: Parlem en personatges públics, no?
8: Personatges públics i privats. Les suplantacions en les xarxes socials són habituals ja des de la pròpia existència de les xarxes. El tema del compte d'Instagram, per lo que jo he pogut llegir, sí que efectivament té que veure que una suerte d'ataque en plan seguidors, esto pues casa més con lo que sería algún tipus de ciberacoso Pero eso está pues ahora en un se imagina la Policía Nacional y está ya la unitat corresponent fer les investigacions apropiades. Son coses distintes. Per al tema de la suplantació d'identitat, sí que és veritat que per el tema penal no casaria en un tipus penal que és la usurpació d'identitat ni altres mecanismes per a combatir-ho.
5: Però en este cas el que ha fet l'Ajuntament de Gandia seria el que vostè recomanaria, és a dir, immediatament posar coneixement a la policia del que estava passant?
8: Lo primer, posar en coneixement de la policia i fer la denúncia, és el primer que n'ha de fer, i lo segon, anar a la plataforma, per supost, i denunciar a través dels mecanismes que té també, perquè he sentit que ho han fet també, con lo qual, pues, anar a la plataforma per a tratar d'impedir o tratar de... que siga una acció com més grossa, no?
5: Salvador, quina finalitat pot perseguir qui estiga darrere de tot això? Imagina que l'acte en si seran els vots, les aplicacions que puguen existir avui en dia que s'encarreguen de fer aquestes coses, però evidentment hi ha una intenció darrere, o no ho sé si existís aquesta intenció.
8: Depèn, normalment quan se fan aquest tipus de suplantacions o aquest tipus d'ataques n'hi ha una idea de fer el mal i n'hi ha una idea d'atacar a la reputació d'aquest perfil, no? Evidentment, és lo normal. No solen ser coses més aleatòries, sobretot la part de la suplantació del perfil de Facebook, que efectivament pues, evidentment, s'ha fet amb molta idea.
5: En el tema de seguidors de Instagram, tampoc té ningú sentit, no?, que siguin seguidors o comptes, en aquest cas, d'altres països, parlant, per exemple, d'un alcalde d'una localitat. O sigui, no té ninguna possibilitat de treure un rendiment ni positiu ni negatiu, sobre la imatge.
8: No, jo crec que rendiment, jo no trobo el rendiment, però vamos, lo que sí que n'hi ha és que quan tu tens un compte en seguidors que no t'estan seguint per el contingut que estàs fent, pues ja és una cosa rara, no? Que tu per el teu perfil, pues ja és una cosa molesta, és una cosa que no agrada i és una cosa que està ficant en jaque el teu perfil perquè està pues danyant-lo, no?, d'alguna forma.
5: I ja per últim, Salvador, evidentment vostè no pot saber la casuística de la denúncia ni del seguiment de la investigació, però per la seva experiència, això serveix per alguna cosa, esta denúncia i després els tràmits que s'aconsegueixen, o està molt difícil de poder resoldre estos casos?
8: A veure, està difícil. Per la banda de la suplantació d'identitat sí que és de veres que podria fer alguna cosa més com anar a l'Agència de Protecció de Dades i posar una denúncia també a l'Agència de Protecció de Dades, que ja ja ha tingut moltes d'estes, no?, de suplantacions d'identitat i té la seva capacitat d'investigació. Per la part de la denúncia en la Policia Nacional, que té que anar pues, que acabarà en una investigació judicial, pues, també en ambes supostos és difícil perquè són... a veure, sempre n'hi ha rastre en la part tecnològica, però també la gent que ho fa normalment sol fer les coses sense deixar el rastre oportuno. Però bueno, jo crec que el que n'hi ha que fer és denunciar, perquè sí que la unitat de policia judicial especialitzada en delictes informàtics sí que és molt potent i sí que té que fer les coses per a tratar d'averiguar, no?
5: Pues ens ha quedat molt clar. Salvador Silvestre, soci de Écija València, moltíssimes gràcies per aportar llum sobre aquest tema.
8: Un plaer, gràcies.
5: Moltes gràcies. Adrià Vila, més o menys el que havíem parlat, no?
7: Sí, bueno, ja ho han sentit els oients, no? Malauradament i tristament ja no ens quedem en este fet puntual que esperem que pugui resoldre's. La veritat és que no hem trobat proporcional la crítica d'algun dels partits polítics que tenim
5: Va ser una nota de premsa que va emetre el Partit Popular, no?
7: Sí, sí, quasi a continuació del propi creixement dels usuaris.
5: I es criticava en esta nota de premsa que l'alcalde estava artificialment incrementant els seus comptes de xarxes socials.
7: Sí, sí, i quasi i fins i tot ficava en qüestió que això aquí ho estava pagant, no? I jo, a mi m'agradaria recordar que d'això, bueno, el Partit Popular i el propi Víctor Soler sí que té experiència.
5: No m'obriga més melos, que se m'escapa el temps. Adrià Vila, moltíssimes gràcies per vindre així, a portar també la llum sobre esta qüestió.
7: Moltes gràcies.
5: Nosaltres anem a canviar radicalment de tema i la millor manera és escoltant una nova música, Nacho Mañó, quan vulgui vostè procedisca.

0: Marta Ferrero, hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: T'agrada la musiqueta que t'ha posat Nacho?
1: Molt adient, per al tema que anem a tractar ara.
0: És que Marta avui és portadora d'una gran notícia, la gran notícia esportiva de l'any a Tavernes, la primera perquè en vindran moltes més, i és que el Tavernes ha guanyat la nostra copa per primera vegada.
1: Història, ja, la veritat. I és que va ser al minut 37 quan Joan Talens va marcar el gol decisiu que va donar la victòria, com estaves dient, a la UE Tavernes, i la va proclamar campiona de la nostra copa.
0: Li va donar la victòria contra l'Onda en la final disputada en Vila Joiosa. La nostra copa és la copa del futbol regional, i crec que podem escoltar el que te contava ahir Joan Talens, l'autor d'este gol. A més, Joan Talens és també el capità de l'equip.
1: Sí.
0: I així ens contava ahir el que significava per ahir este gol.
2: A veure, des de dins va ser una batalla simple. Sí que és de veres que al principi van jugar un poc més pràctic, sabent que una final pot passar qualsevol cosa. I a poc a poc es van posar en el partit i van aconseguir marcar el gol. Van tindre algunes ocasions més per augmentar un poquet la diferència. I en la segona part sí que van tindre que defensar el resultat conforme van poder, fins que l'àrbitre va patir al final i poder guanyar. La veritat que tant així com allà en la Vila Joiosa va ser magnífic veure tota la gent que es va vindre a rebre, i així també ha sigut espectacular veure tota la gent que ens apoya, que dia a dia està amb nosaltres, i res, molt orgullosos i molt contents de tindre-los.
0: Quan digo així és que aquestes gravacions, esta i les que anem a escoltar a continuació, les vas fer ahir en l'Ajuntament de Tavernes,
1: no? A la plaça de l'Ajuntament de Tavernes, a una recepció que va fer l'Ajuntament per als jugadors.
0: Com se celebra habitualment, els títols, els jugadors s'assomaren al balcó, no?
1: Exacte.
0: Amb l'alcaldessa, sí. I la copa, perquè així n'hi ha copa. Copa. I també crec que pogués parlar amb l'entrenador.
1: Exacte, l'entrenador ens va contar que això és el reflex d'una temporada intensa, marcada pel treball constant dels jugadors, com d'ell mateix també. I és que l'equip ha mantingut un alt nivell de compromís i esforç durant tot l'any, i ara ja mira cap al pròxim repte amb ambició, Xavi.
0: Escoltem a Edu Palomares, toma acá.
3: Nosaltres treballem per a tindre un nivell durant tot l'any. Sabem que és complicat, bueno, participar en dues competicions i estar al nivell que hem estat, pues, no és fàcil. La veritat que l'equip, la gent jove que tenim, igual que la gent veterana, han aportat el màxim. Jo crec que hem sigut una família, i som una família des del primer dia que començarem la pretemporada, i la veritat que ja s'ha vist. Hem aconseguit este primer objectiu, que era un... M'ho havíem posat en el cap, que anàvem a intentar aconseguir aquesta copa, i ara tenim un altre objectiu molt bonic, que és l'ascens, bueno, el playoff a l'ascens a tercera divisió.
0: Efectivament, ixa és la següent tasca que va seguir el Tavernes. L'altre dia parlarem així en este programa amb el president, amb Toni Hernández, sí? Que imagine també pues, estaria ahir il·lusionadíssim. I ara, això és l'objectiu, no?, del club.
1: Exacte, ara és l'etapa de la promoció, que també és molt important, i és el que va destacar Toni, que és una il·lusió encara més forta per al poble.
4: A gaudir d'esta copa, però bueno, està clar que ara ja la mentalitat ja la teníem en la promoció. A partir de dilluns ja els entrenes ja es comencem a mentalitzar-nos que n'hi ha lliga per davant encara, i n'hi ha una promoció que també seria una il·lusió molt forta pel poble pujar a tercera, i és el que perseguim durant anys ja.
0: Pues enhorabona al Tavernes, a la seva directiva, a seus jugadors, a la seva afició, al poble de Tavernes, perquè són campions de la nostra copa, ho van aconseguir este passat pont, el divendres, en Vila Joiosa, i nosaltres així ens volíem fer en ressò. Marta, moltes gràcies. Després, si vols, t'apropes i ens contes més coses del cap de setmana.
1: Vale.
0: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i continuem amb més assumptes.
5: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOGE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
6: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.

0: Bueno, lo d'enfadar-se val la pena o no, pues depèn, sobretot si s'obtenen resultats. L'altre dia, en este programa, parlàvem amb responsables del BLS Events, de l'Institut BLS Events, perquè per a la pròxima temporada desapareixia un dels graus, en este cas del TASOC, l'animació sociocultural, i no és l'únic centre que està ara mateix disgustat per la planificació educativa que s'està fent de cara al futur. Per exemple, en Tavernes, estàvem abans parlant de Tavernes del futbol, però bueno, avui Tavernes és notícia per altres circumstàncies també. Per exemple, en l'Institut Jaume II el Just, un cicle d'informàtica, de fer aplicacions, no sé exactament com es diu este cicle, pues està descatalogat per a la pròxima, per al pròxim curs, i això ha disgustat molt en este cicle, i també en els alumnes que tenien intenció de fer esta formació. Anem a parlar d'este assumpte amb el responsable d'este cicle, Josep Magraner. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Bueno, Josep Magraner és un company, soc José Alfredo.
0: José Alfredo.
1: Cap de departament.
0: José Alfredo, com a cap de departament, no sé, sí, si estàs d'acord amb el que comentava jo, que esteu molt disgustats perquè este cicle desapareix de la oferta formativa.
1: Sí, sí. A veure, més disgustats i més que disgustats, sorpresos, no? Perquè es tracta d'un cicle que era que és semipresencial i, vamos, que portem, que duen el centre des del 2015 en esta modalitat. La modalitat presencial sí que era anterior, però en semipresencial el tenim des del 2015 i sempre ha tingut molt bona acollida. Parlem del voltant de 30-40 alumnes per curs, i clar, puntualment este curs la matrícula ha baixat.
0: Sí.
1: I ho han utilitzat com a excusa per eliminar el cicle també.
0: Quan diguem ha baixat, de quants alumnes estaríem parlant?
1: Parlem que actualment igual estem en uns 11 alumnes. Clar, hi havien més, però s'han anat donant de baixa per circumstàncies vàries, i actualment estem en 11 alumnes. Però ja t'he dit, l'any passat crec que en teníem 39 en el mateix cicle.
0: Està des del 2015, és a dir que estem parlant de 11 anys, no són pocs. Uh-huh. I després de la reclamació que li heu fet des de l'Institut Jaume II el Just, alguna resposta des de conselleria?
1: Que jo sàpiga, no. Vam fer al·legacions, només saber-ho, informant això, els informarem de, bueno, que ells ho sabran, de tota la matrícula que havia hagut des del principi. I res, els veien que els números eren això, 30-40 alumnes per curs, i que tot just este any havien passat a 11. Clar, el que és l'històric, sempre s'ha mantingut la matrícula.
0: Sí, sí. Estem parlant d'un cicle d'informàtica, però exactament com s'anomena este cicle i quina funcionalitat tenia?
1: És el DAM, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Allí tenim tota la família. Uh-huh. I, bueno, en Desenvolupament d'Aplicacions està la part de web i la part de multiplataforma, que són mòbils i tal.
0: I estem parlant d'unes formacions que, a més, tenen una eixida laboral molt positiva, no?
1: Sí, tant. Sí, sí.
0: O sigui, que el sorprenent d'estos casos que són formacions que sí que estan molt demandades en el mercat.
1: Sí, sí, sí. El mercat és això. Molts alumnes, la gran majoria, quan fa pràctiques es queda a les empreses, i són perfils prou interessants en el mercat.
0: Pues José Alfredo, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el Hoy por Hoy Gandia, i esperem que les vostres al·legacions, aquestes cases que esteu plantejant des de l'Institut Jaume II el Just, donen algun resultat i es pugui replantejar esta decisió, perquè hi ha alguna alternativa? Vos han donat alguna alternativa des de conselleria al respecte?
1: No, ja t'he dit, com m'has preguntat antes, no hem obtingut resposta alguna. No han dit ni hem rebut el correu.
0: estan en la Conselleria d'Educació amb molts assumptes damunt de la taula, sobretot aquesta vaga indefinida que es planteja a partir del proper dia 11 de maig. Esperem que arriben les respostes i sobretot les solucions. José Alfredo, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
1: Vale, a vosaltres. Moltes gràcies.

0: ajuda que no...
1: 13 hores i 41 minuts, seguim en tavernes, però en este cas per una notícia més positiva, i és que este passat cap de setmana, per fi, van poder tornar els veïns que estaven desallotjats de les seues vivendes en la platja de Tavernes. Recorden aquella tempesta, la tempesta Harry, que va fer malbé en algun edifici de la platja de Tavernes i que va obligar a desallotjar als residents d'aquest edifici. Allò va ocórrer en el mes de gener. Pues quasi no, més de 100 dies després han pogut ja per fi tornar els veïns d'aquest edifici en l'avinguda de la Marina a Tavernes de la Valldigna. I volíem saber com estaven després d'aquest retorn. Àngeles Oltra, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Vostè és una de les propietàries afectades, no? I ja ha pogut tornar a sa casa per fi.
2: Sí, per fi vam poder tornar el dijous.
1: I com estava la casa? Vull dir, l'estat de la mar, en referís, que en quina situació han pogut tornar, ja ho han aconseguit perquè per fi han pogut portar un estudi que els demanaven, no?, per a poder entrar.
2: Correcte. Hem presentat els estudis, com a que tota l'estructura de l'edifici està en perfecte estat i en totes les mesures de seguretat per a totes les persones, i per això hem pogut entrar.
1: Sorprèn que hagin hagut de passar més de 100 dies. No sé si s'haurà pogut fer més ràpid este procés o plantejar la pregunta des d'un altre lloc. Si han tornat segurs o pensant que en el pròxim temporal poden estar exactament igual.
2: A veure, a dia d'avui el que és l'edifici està segur, perquè tot aquest estudi que han fet ha sigut per això, per a veure que estiguera tot en perfectes condicions. Sí que és de veres que ha tardat 3 mesos, però, clar, són uns estudis que tarden en fer-se. S'han tingut que fer cates i s'ha tingut que fer moltíssima faena. Entonces, clar, això s'ha demorat. Però, bueno, anem a casa en tota la seguretat. Des de en seguretat i no. Perquè, clar, ara estem pues, molt expostos. Van a tirar-nos arena, però nosaltres el que necessitem ja no és sols arena. Necessitem que posin o diques o escolleres, igual que hem fet en Cullera, perquè és l'única manera de tindre una retenció i de que aquesta arena no se l'emporti en seguida.
1: Vostè, en concret, la seva propietat, quina altura és?
2: És un segon pis.
1: És un segon pis, però vostè s'assoma al balcó i és, sobretot el dia del temporal, pràcticament tenia quasi entrant-li l'aigua, no?
2: Sí, va ser terrorífic. Terrorífic. Ens han quedat un poquet traumatitzats per el que vam viure.
1: I quan, fins que reposen l'arena, cada vegada que hi ha un poquet de temporal, l'aigua ja la tenen altra vegada tocant a l'edifici, no?
2: Sí. Sí, està molt propet. Cada vegada tenim menys arena i sí, està molt propet.
1: Fa unes setmanes es va anunciar una actuació d'emergència per aportar 60.000 metres cúbics d'arena. Ja hi ha moviment? Ja estan arribant i s'arena allà o encara no tenen notícies?
2: No, lo que setmana passada van estar ja fent actuacions, però el que van estar fent va ser llevant els escombros, els enderrocs del nostre edifici. I a partir d'ahir trobo que el siguient pas ja és tirar l'arena.
1: I, Àngeles, com s'ha sentit este temps, estos 100 dies? Sola, indefensa, impotent?
2: Molt malament, perquè en el meu cas no és una casa d'estiuetjar, és ma casa. I jo he estat 3 mesos fora d'ella. La veritat és que ha sigut difícil. Però, bueno, hem estat peleant moltíssim i anem a seguir peleant perquè posen algo que siga una solució definitiva.
1: I és optimista?
2: Pues a ratos. A ratos. Però és que no me'n queda un altre. Tinc que defendre'm a casa. No me'n queda un altre.
1: Que és el que més impotència li ha causat en este procés de fer-se escoltar?
2: Pues el que més impotència ens dona és el veure que en altres pobles es poden fer escolleres i a nosaltres pues, aquest projecte va retrasant-se, està parat per no sé per quin motiu, perquè ahir jo no, la veritat és que no aplegue a entendre-ho, però com jo moltíssima gent no entenem el per què no es fa. Quan sabem que fent les escolleres en cullera, el que va passar va ser que anem a tindre menys arena en la platja de Tavernes.
1: Mm-hmm. Clar, estan connectades les platges i el que s'altera una corrent pues, significa que les conseqüències les poden pagar en una altra platja.
2: Exacte, exacte.
1: Quants anys fa que vostè residís a la platja de Tavernes, Àngeles?
2: Pues jo són ja quasi 30 anys.
1: I quan va comprar la seva casa allí a la platja de Tavernes, com era la platja de Tavernes, la que ara no existeix davant del seu edifici? Buah,
2: nosaltres teníem moltíssima arena davant de casa, però moltíssima, moltíssima. Entonces això ha anat mermant a poquet. Per quin motiu? Pues cada un diu una cosa. Us diuen que ha sigut per les culleres que hem fet en cullera, altres que si el port de València... És que n'hi ha moltes versions, jo no sóc tècnic, però ha anat a poquet cada any mermant, però teníem moltíssima arena. Aquests edificis no estaven fets damunt de l'aigua, ni mucho menos.
1: Pues crec que el seu testimoni explica molt clarament esta situació. M'agradaria poder-li ajudar a les respostes sobre totes aquestes coses i qüestions que vostè planteja. I l'únic que li podem desitjar des d'ací a vostè i a tots els veïns afectats és molta, molta sort i que per fi puga recuperar en totes les condicions sa casa. Àngeles Oltra, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Gracias.
0: En Ferreterías Oliva tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de bricolaje, construcción y reparación. Desde herrajes para carpintería de aluminio y madera hasta herramientas, maquinaria, cerrajería y menaje con la mejor calidad y el asesoramiento que necesitas. Visítanos en nuestras tiendas, Avenida del Raval 50, Polígono Industrial Benieto y ahora también en El Grau, en Rosa dels Vents número 1. Materiales de calidad y atención experta. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
3: Este 19 y 20 de junio, Tavernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
4: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
5: Descubre la nueva colección de gafas Munich en los más de 110 centros de Universitaria.
4: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
5: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
6: Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
1: Tretze hores, 50 minuts, hoy por hoy Gandia, estem ja en recta final, és hora ja de sentar-se a la taula a dinar, i aquí s'estima més un plat de calent, o i aquí podria també triar per un bocata, i si hem de triar, pues a poder ser que siga el millor bocata d'Espanya. Pues atenció, perquè podria ser que el millor bocata d'Espanya, el millor bocadillo que es fa a Espanya en el 2026, el tinguem així en la comarca de la Safor. Almenys, ixa és la intenció que tenen a un bar de Benifairó, el bar Marina de Benifairó, que ha arribat a la final del certamen del mejor bocadillo de España 2026. Ja 18 bars de la Comunitat Valenciana que han arribat a esta final i l'únic que tenim de la comarca de la Safor és este bar Casa Bar Marina de Benifairó. Tenim comunicació amb Raül, que és el seu responsable. Hola, Raül, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
1: Per a que ens facis un poquet aigua en la boca. Com és el millor bocadillo d'Espanya per a vosaltres? Com hauria de ser? Què és el que heu preparat i que vos ha servit per arribar a la final?
7: Vale, nosaltres prepararem pues, el bocata de la Valldigna, que és de figatells, botifarró, ceba, formatge i maionesa trufada.
1: Buah. Tot en el mateix bocata, no?
7: Tot ben preparat.
1: Es diu bocata de la Valldigna, però l'heu creat a propòsit o és un que teniu vosaltres en la carta?
7: Sí, l'hem proposat a posta per a este concurs. En la carta en tenim altres, però este era a posta per a este concurs per a fer algo autòctone, algo nostre.
1: I això com funciona, este concurs? És a dir, vosaltres vos vau presentar, hi havia molts candidats en tota Espanya i ara esteu en la final, i ara què passarà?
7: Sí, tu presentes, porten uns QRs al bar per a que la gent vote, i després ve un membre del jurat al teu bar a provar-te. I hem passat les eliminatòries i hem passat així. Ens han dit que som dels més votats de tot, que també és un orgull. Pues, vull a participar i a disfrutar l'experiència.
1: Bueno, Casa Marina en la Lliga dels Esmorzars és Champions, no? M'han dit.
7: Més o menys, sí.
1: De fet, vosaltres ja fa molt de temps que sou especialitzat en esmorzars.
7: Sí, els esmorzars i en els cremaents, pues, estem ahí, en tot. I ara pues, va existir aquesta oportunitat i que anem a provar. Un amic em va insistir molt, prova, que va ser campió l'any passat, el restaurant Kitchen de València.
1: Sí, sí.
7: I hem provat i mira, així ve la jugar.
1: Quin dia se sabrà alguna cosa? Quan es celebra
7: pues,
1: això?
7: Pues esta nit. Esta esperada és la final i després diran el campió i demà se sabrà. Bueno, esta nit. A les 9, sobre les 9, 9 i mitja.
1: Bueno, pues demà esmorzarem i se bocata de la Valldigna, de figatells, de botifarrons, de ceba, de formatge, de maionesa. No sé si m'ha oblidat alguna cosa. A veure si hi ha sort. Perfecte. Pues Raül, moltíssimes gràcies i molta sort.
7: Moltes gràcies.
1: Hores 54 minuts. L'agenda no és sobre futur, és sobre passat, perquè este cap de setmana han tingut molta agenda en la comarca de la Safor i volem escoltar alguns dels sons que han sigut protagonistes. I tenim de nou amb nosaltres a Marta Ferrer. Hola de nou, Marta.
8: Hola, Xavi, de nou.
1: Estigueres a Oliva, en les creus de maig, perquè comença maig i ve esta tradició tan arrelada, no?
8: Exacte. I el veredicte, precisament, es va conèixer el divendres, este divendres.
1: Quantes creus van participar?
8: 16 creus en total.
1: Que ahí es fa per mitjançat un concurs, no?
8: Exacte, i a més cada any participa més gent, les associacions del poble, els festers, en fi, diversos col·lectius. I ja sabem els guanyadors, vos
1: qui va ser?
8: Dic, la creu de la plaça Ganguis, que es va alçar amb el premi dotat amb 200 euros. El segon premi va ser per a la creu del carrer Sant Llorenç, amb 150 euros. I el tercer premi va ser per a la creu dels festers de Sant Francesc, que va rebre 100 euros. Però cal dir que sols per presentar-te ja et pagaven 50 euros.
1: Clar, perquè... I aquestes creus ara es quedaran exposades allí, no?
8: Exacte, sí.
1: Tenies testimonis de gent, estigués parlant amb ells, no?
8: Sí, escoltem.
9: Doncs aquesta tradició naix fa uns quasi 30 anys i es celebra durant les festes del Crist, que és ara el patró d'Oliva, i segurament ve de temps ancestrals, encara que no n'hi ha constància, i se celebra pues, l'exaltació de la primavera, el tornar la vida que torna, i es simbolitzen les creus i el tornar a la vida.
10: Pues és la creu del carrer Puríssima i es representaria el que és la marjal, en el que és l'aigua, el riu, en una font i en flor blanca i azucenes. Pues els festers realment, esta creu farà un any que es fa, no fa més, Este és el segon any que es fa i durant el dia 30 per la nit, vespre a nit, es juntem els veïns del carrer o de les associacions i les muntem. Es prepara l'estructura, es prepara el que és la flor, s'arreplega el verd i durant aquesta nit es prepara.
1: Volies contar-me, Marta, també una anècdota o una cosa que te va cridar l'atenció, que era exactament?
8: És una cosa curiosa, i és que en aquestes creus vam trobar la presència d'una poma travessada per unes tisores, que és un símbol
1: com,
8: que no com deixa indiferent.
1: Una poma?
8: Ningú. Sí, te ho explique. Sí. Tal com, bueno, les pomes reben el nom així de peros, i les tisores simbolitzen el fet de travessar aquestes objeccions, convertint-se així en un element amb un significat molt particular dins d'aquesta tradició.
1: No sé si ho acabo d'entendre, de veres, però bueno, entonces, una poma i unes tisores...
8: I amb aquesta poma i les tisores ja no podem dir que hi ha cap pero a la creu.
1: Ah, bueno, escoltem-ho.
11: A veure, la de la poma es remunta... És una tradició que l'han agafat de Sevilla. En Sevilla és molt tradicional, anem a muntar creus. I no és una poma, és un pero. Clar, però sempre està la crítica, però la meva és la millor, pues han posat un però.
1: Clar, ja van per davant, no? Se posen la venda abans de la ferida. Mm. Estigueres també en Xeraco, no?
8: Exacte. Moltes persones també han aprofitat el pont de maig per acostar-se a la platja de Xeraco i gaudir d'una programació plena d'activitats, amb motiu de que Xavi, del Fiescrem.
1: De Fiescrem. Mm-hmm.
8: Amb una assistència massiva.
12: Vosaltres venim de València i normalment venim així a estiuetxar i a passar cap de setmana i tal en la família i n'hi ha molt bon ambient i sempre n'hi ha activitats per tot el món. Hem vingut la família, els meus pares, la meva sogra, els meus cunyats... La veritat és que anima, perquè n'hi ha moltes activitats a banda de l'escenari, que venen orquestres i tal, i la festa del Cremaet, que fan...
1: És que el Fiescremes, el concurs del Cremaet, que ja el van contar així el dijous passat, després estan també... la fira.
8: Exacte.
1: I a banda està el Tardeo.
8: El Tardeo Remember. ¿Te sona?
1: Sí, a veure com sonava. Així sonava este Tardeo de Xeraco i tenies també més assistents, no?
8: Sí, així és.
13: A veure, que un poble com Xeraco monte este sarao, que en un... El cremaet, no? Vull dir, que tot naix per el Fiescrem. Un poble com este, que monte això, lo xucutiu que és, que siga eminentment turístic, només de...
1: Pues és per a sentir-se molt orgullós, clar que sí. Enhorabona a Xeraco per el seu Fiescrem. Gràcies, Marta.
8: A tu, Xavi.
1: Nosaltres toca ja el moment de preparar-nos per a la Déu.
14: Somriurem
15: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
1: Pues com dirien en Xeraco, per a Sarao, el que significa cada dia este programa. Ens encanta contar la vida de Gandía i de la Safora. Arriba ara, hora 14, demà, si no teniu res, quedem a la mateixa hora. Adéu.
16: Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ábalos se da por condenado, se desvincula de la trama de las mascarillas y enmarca la compra de material en un momento muy complicado, señalando a Koldo García como el responsable de la llegada al ministerio del comisionista Aldama. Ábalos carga contra Aldama por buscar con sus mentiras, dice, más beneficios en esta causa.
18: Ya me parece de una necesidad desesperada de colaborar con la justicia, que lo que no esperaba es que pudiera superarse el otro día un poco más, porque se ve que no queda claro que esté colaborando. Y entonces la apuesta sube para acreditar su colaboración.
17: La apuesta sube, la de Ábalos en el Supremo es sin duda la declaración más esperada del caso Mascarillas y el colofón a este juicio por la trama en sí y por todo lo que se movía a su alrededor, como las contrataciones de sus amigas en empresas públicas de las que también Ábalos se ha desmarcado. En el alto tribunal está Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, sí, estamos viendo a un Ábalos que se parapeta tras Koldo García y centra sus ataques en Aldama, incluso insinuando un pacto con Jessica Rodríguez.
18: Y no encuentro motivo ninguno para que niega que conoce al señor Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado.
19: El exministro dice que fue el asesor quien promovió el enchufe de la mujer y gestionó que le pagaran el piso, también quien pasaba tiempo con Aldama en el ministerio. Niega haber hablado con el comisionista de las mascarillas y asegura que su única decisión fue comprar 8 millones, el doble de lo previsto, para tener una reserva.
17: Félix Bolaños va a demandar al comisionista Aldama. El comisionista le acusó, recordemos, de intentar sobornarle. A partir de media nosotros vamos a escuchar todas esas reacciones políticas. En el Partido Popular han dicho esta mañana que en el PSOE están desde las 10 muy nerviosos y preguntados por la Kitchen, ahí ya responden que son cosas de hace 15 años. En ese otro juicio, hoy hemos escuchado al que fuera máximo responsable del CNI en tiempos de Rajoy, declaración allí de San Roldán, que ha negado que los servicios de inteligencia españoles tuvieran algo que ver con esta operación para espiar a Luis Bárcenas.
20: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto.
17: Luego nos cuenta más Miguel Ángel Campos. Y dos, los mercados se estremecen otra vez por los últimos incidentes en el estrecho de Hormuz, paso en el que Trump va a reforzar, recordemos, su presencia para facilitar el paso de los buques que están allí detenidos. Irán asegura que ha atacado en las últimas horas a un buque de la Armada norteamericana y aunque el precio del crudo se ha vuelto ya a su sitio, la noticia ha disparado puntualmente ese valor hasta un 5%. Información de Pablo Morán.
21: Buenas tardes. Irán vuelve a desafiar a Estados Unidos y se planta ante la operación del ejército norteamericano anunciada anoche por Trump para facilitar esa navegación por el estrecho. Teherán afirma que ha impedido la entrada a Hormuz de un buque de guerra estadounidense contra el que ha llegado a abrir fuego al ignorar las órdenes de la Guardia Revolucionaria para detenerse. Los medios iraníes aseguran que al menos dos misiles han alcanzado esa embarcación, algo que desmiente el Comando Central de Estados Unidos. Sea como sea, la advertencia es clara. El portavoz de Exteriores iraní aseguraba esta mañana que Estados Unidos se hundirá en su cenagal en el que se ha metido si persisten en los errores en los que ha incurrido hasta ahora. Emiratos también denuncia un ataque iraní contra uno de sus petroleros que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz.
17: La comunidad política europea analiza desde esta mañana en Armenia las últimas amenazas de Donald Trump, dispuesto, ya saben, a llevarse a miles de militares de sus bases europeas, especialmente de Alemania. El secretario general de la OTAN, Rutte, ha venido a justificar otra vez la posición de Trump. Entiende Rutte que el presidente de los Estados Unidos esté decepcionado con estos países europeos. Al media leemos aquí bien la encuesta de la serie El País sobre el proceso de regularización de extranjeros, con una sociedad claramente dividida también en cuanto a ese principio de prioridad nacional que Vox ha colado en sus acuerdos autonómicos con el Partido Popular. Elma Saiz es la ministra portavoz y también ministra de Inclusión Social.
22: Hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes de esa irresponsabilidad de presidentes o presidentas de comunidades autónomas que no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender.
17: Estaremos en la campaña andaluza en las horas previas al primer debate en televisión esta noche con todos los candidatos en televisión española y escucharemos la voz de Andrea, la mujer indemnizada por una negligencia médica en el hospital de Sagunto, la indemnización más alta de la historia, 12,3 millones de euros. Su hijo sufre graves problemas neurológicos por los fallos cometidos por el hospital durante ese parto. Andrea ha hablado esta mañana con los compañeros de Radio Valencia.
23: Por mucho dinero que me hayan dado, no hay dinero en el mundo que pague lo que la vida de mi hijo realmente. En plan, eso va a ser para su mejor calidad de vida, pero es lo que yo digo, que el dinero no me va a devolver la vida de mi hijo. Yo hubiera preferido mil veces a que mi hijo hubiera estado 100% bien.
17: En definitiva, nada compensa las consecuencias de esta cadena de fallos.
16: Hora 14, con Javier Casal.
17: Más cosas de este lunes. Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. España va a movilizar a más de 13.000 policías y guardias civiles para la visita del Papa León XIV a nuestro país. Esta mañana se ha presentado el dispositivo de seguridad para el viaje del pontífice, que va a estar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Canarias. Además, está a punto de empezar la entrega de los premios Ortega y Gasset de periodismo en Barcelona. A las 2:30 nos iremos hasta el ayuntamiento, donde se va a galardonar a la Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, al exdirector del Washington Post, Martin Baron, y al exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. La capital catalana toma este lunes el relevo como lugar de celebración de los 50 años del diario El País.
17: Y el tiempo, siguen las tormentas, Jordi Carbó.
24: Hasta que llegue la noche, cuidado con las tormentas que se formarán en el norte y este de la península. Especial atención en el País Vasco, La Rioja, Navarra, el centro y norte de Aragón, el interior de Cataluña, en general los Pirineos, y también en el interior más cercano al Mediterráneo, sobre todo entre Murcia y Albacete. Albacete, Alicante y Valencia. Es en estos sitios donde las tormentas podrán ir acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y mucha agua en poco tiempo. En el resto del país, más sol que nubes, con ambiente en general fresco.
17: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de dilluns 4 de maig, el primer dilluns de mes que ha vingut amb pluja. Fins a 24 litres s'han arribat a acumular este matí a la zona de Marxuquera. I també a Gandia ha plogut amb força, tot i que durant un període de temps molt curt. Uns minuts que han sigut suficients per a inundar els corredors i algunes aules del Col·legi Públic Cervantes. Ha sigut a causa de les obres que s'estan fent a l'edifici, precisament per evitar aquestes goteres, perquè justament aquest episodi els ha pillat en el traspàs del revestiment. Així ho ha explicat Marcos Grau, que és el director del centre.
4: Des del dilluns passat, l'empresa de les obres de revestiment i d'impermeabilització està substituint l'antic revestiment per el nou. Aleshores, no n'hi ha revestiment ara en els sostres i per això no hi ha hagut ningú filtre i ha caigut l'aigua d'aquesta forma tan abundant. Sabien que podia passar. Sí que és de veres que no ho esperava avui, la pluja està tan forta avui. O sigui, no ha sigut cap negligència ni de l'empresa, ni de l'Ajuntament, ni del centre, per supost.
3: Ja ho hem escoltat, Grau ha aclarit que ha sigut mala sort, que no s'ha tractat de cap negligència. I entre l'equip de professors i el personal de neteja han pogut rehabilitar les aules i protegir els alumnes.
4: I entre els mestres i també els obrers han començat a treure aigua i intentar salvar mobles, llibres d'un espai també que està molt afectat, que és una aula de reunions, però bueno, n'hi ha prou d'aquests materials. Criat a les famílies de les classes afectades per informar-los. Algunes famílies han vingut a arpegar els xiquets. M'imagino que demà ja tornem a la normalitat i demà de matí veurem que no és factible o que corren algun perill, n'hi ha més risc d'altes pluges, avisarem a famílies.
3: I més enllà de la pluja, avui la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, ha enviat un comunicat per tranquil·litzar a les famílies que han quedat fora del llistat provisional d'admesos a la xarxa d'escoletes municipal. En total en són 91 les famílies que no han optat la plaça, però Sapena ha insistit en que la llista actual no és definitiva i que fins a setembre reduirà la llista d'espera i ja es podrà tindre una previsió més concreta de les famílies que es queden fora. A més, la regidora ha insistit en que des de l'Ajuntament s'ofereixen un total de 408 places de 0 a 3 anys, mentre que Conselleria diu només n'ofereix 90 de 2 a 3 anys i 0 de 0 a 2 anys. I també avui ha sigut dia de Junta de Govern local i entre les mesures preses s'ha fet pública avui la de prohibir la presència de pollastres en espais urbans. Balbina Cendra, portaveu del PSOE, ha comunicat que les raons són els inconvenients que està provocant la presència d'aquestes aus en barriades com Beniopa, Santana o el Raval Venir Pescar.
5: Una regulació molt específica que atany a la tinença de galls en àmbits residencials del nucli urbà consolidat. Problemes de convivència que originen els galls, sobretot en els nuclis urbans. Parle sempre de nuclis urbans consolidats. No parlem de zones rurals o de zones més disseminades. Tenir galls es poden tenir, però no en les zones en les que puguen alterar el que és el descans dels veïns.
3: Un altre dels punts destacats de la Junta de Govern local d'avui ha sigut l'aprovació de les bases que regularan el lloguer social de 5 habitatges d'un edifici situat al carrer Magistrat Català, número 33, amb preus que oscilaran dels 500 a 580 euros.
5: En uns criteris socials i en uns criteris objectius, com són la presència de menors, la presència de persones dependents, l'antiguitat de residència a Gandia i també, com no, l'edat. Estem parlant de residències per a persones que tenen unes necessitats particulars i un lloguer que necessiten assequible i estable. Estem parlant de lloguers que oscil·len entre 500 i 580 euros i que dins d'aquest preu van inclosos els annexos i les despeses de comunitat.
3: I no ens anem de Gandia encara perquè la policia local ha reforçat la seguretat amb 3 nous vehicles i una 20ena d'efectius. S'han incorporat 12 nous oficials i una inspectora. En les pròximes setmanes se sumaran també 6 agents en comissió de serveis i s'ha convocat un procés selectiu per a 17 nous agents. A més, este matí s'han presentat 3 nous vehicles policials que han suposat una inversió d'uns 340.000 euros. En concret, la nova incorporació inclou 2 furgons i un vehicle tot terreny tipus pick-up. I ja que parlem de seguretat, els diem que l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha presentat una denúncia davant la Policia Nacional per 2 fets. Un intent de suplantació del seu compte de Facebook i un increment de seguidors falsos en el seu compte d'Instagram. Escoltem l'edil del Govern d'Interior, Adrià Vila.
6: S'han ficat en contacte la unitat de prevenció de delictes informàtics que està situada en Madrid, per exemple, perquè ho sapiguem, perquè aquestes coses quan no ens passen no ho sabem. S'han ficat en contacte per a conèixer més detalls de la situació. A mi el que me sembla una mica reprochable és que algun partit popular empre esta situació per a intentar dir que, bueno, que l'alcalde o que algú ha intentat beneficiar-se, fins i tot costejant-se i això seguir.
3: Es referia a Vila a les crítiques realitzades pel portaveu del PP, Víctor Soler, que insinuava que l'alcalde havia comprat aquests seguidors.
7: Radio Gandia. Cadena Ser.
8: La Fira del Motor de Gandía se adelanta y las mejores ofertas también en Alcodar Motor Citroën y Opel. Desde hoy, disfruta de promociones especiales, precios únicos y ventajas exclusivas sin esperar. Ven, aprovecha y empieza a vivir la Fira del Motor de Gandía antes que nadie. Te esperamos desde hoy en Alcodar Motor Citroën y Opel, porque cuando algo es bueno, ¿para qué esperar?
9: Naix a Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: En la Ventana Gandia, la entrevista.
3: Si es vegeren en la situació, com defensarien vostès els més menuts de la casa davant l'univers d'internet? És un debat que està molt d'actualitat. Uns estan a favor de les pantalles, perquè d'alguna manera formen part del dia a dia, i altres prefereixen protegir els menors mantenint-los lluny d'internet. Doncs si necessiten orientació davant aquest tema, tenim una molt bona notícia, perquè ja s'ha publicat el conte infantil Una aventura digital, aprendiendo a navegar seguros. És una història amb il·lustracions d'Anabel Juste, editat per NPQ, del grup Sargantana, i escrit per Andrea Millet, que és advocada natural de la Font d'en Carròs i resident a Cia Gandia. I aquí tinc al meu costat a l'estudi. Andrea, benvinguda.
10: Bona vesprada. Moltes gràcies, bona vesprada.
3: Explica'ns de què parla este conte infantil.
10: A veure, pues este conte al final és un poc una visió com a mamà i una visió com a abogada. Al final, jo per la meva feina també sé tots els perills que poden haure darrere d'una connexió, ¿vale? I al final també sé que com a mare pues, és un tema que ens pot preocupar, o a lo millor, bueno, algunes mares a lo millor encara no saben realment els perills que poden haure, entonces és algo que bueno, com ho veiem molt llunyà. I també pense que algo que solem utilitzar molt és la frase de no passa res, als meus fills no va a passar-los. I hauríem de començar a canviar aquesta frase per dir i si els passa, què podem fer? Pues en aquesta pregunta de i si els passa, què podem fer? Pues vaig decidir crear este conte també. Que al final és donar-los unes ferramentes als xiquets i xiquetes també a les famílies per a poder navegar de forma segura. Perquè al final la tecnologia jo considero que no és l'enemic i que tard o pronte una part d'ells va descobrir el món a través d'una pantalla. Entonces, lo més important és que la infància també estiga segura en el món digital.
11: Vale. I quins són aquests perills als quals estem exposats?
10: Vale, pues mira, parlo un poc dels que he posat en el conte. Vale. Per un costat tenim el senyor enganyoso, vale, que representa el grooming, que és quan un adult intenta embaucar al menor per a, pues bueno, per a traure la informació, per a guanyar-se la seva confiança, etc. Després, per un altre costat, també tenim el senyor copiacares, que ara està molt de moda, que representa els deepfakes. No sé si molt bé pues, explico un poc ràpid el que pot ser. Pues, són vídeos o imatges totalment falsos, però que pareixen reals.
11: Vale, això de la intel·ligència artificial,
10: sí,
11: i tot això.
10: Correcte. Entonces, pues, bueno, estos són dos monstres que apareixen en el conte, però evidentment hi ha molts més en este món d'internet. I a través d'aquest conte lo que fem és, bueno, lo que faig és explicar a través de tres regles màgiques com navegar de forma segura.
11: Vale.
10: Vale.
11: I quines són aquestes regles? No sé si són molt llargues d'explicar, Andrea.
10: No sé. No, a veure, les tres regles màgiques és, pues, bueno, sobretot, vos ho dic a modo molt general, ja quan accedeixen al conte sabran un poquet més i així es deixa un poc en la intriga. Vale, vale. Però sí que és cert que la primera de totes és que en Estranys per la Red no hi ha que parlar. Vale. Esta és molt important perquè podem evitar el tema dels groomings. Els nostres secrets són nostres i a ningú tenim que contar-li'ls. Vale. I després també, quan algo ens assuste o no sabem què fer, demanarem ajuda al papà o a la mama.
11: Vale.
10: Vale. Al final és un poc que en aquestes tres regles puguen d'alguna forma navegar segurs i sobretot crear aquesta confiança en casa per a que puguen demanar ajuda. Mm-hmm. A més, també parlen d'hàbits saludables digitals. Tenim un personatge que es diu la senyora que desconnecta, que al final representa el que tenim que desconnectar i disfrutar també de lo que fa bonico la vida. Al final, pues, bueno, passar el temps en les persones que volem, jugar a la imaginació i no estar sempre exposats a una pantalla. També tenim a Sàvia Contrasenya, que el que fa és que protegim el que és nostre. Al final es diu Sàvia Contrasenya, però també pot ser pues, bueno, a quin col·le anem, com li diuen a mon pare, com li diuen a ma mare, com em diuen a mi. Al final són detalls de la nostra vida privats que necessitem guardar. I el Capitán Tiempo representa el que hi ha que ficar uns temps a l'hora d'estar exposats a una pantalla. Vale. Vale. És un poc els hàbits saludables a l'hora d'utilitzar internet.
11: I en el cas de la seguretat davant d'internet, clar, tu eres advocada i el dediques a això, no? Suposo que hauràs vist exemples al teu voltant i que t'hauran motivat a escriure sobre això.
10: Sí, t'explico. Al final, jo m'he especialitzat en laboral i família, però sí que és de veres que ja porto uns anys que estic fent cursos sobre drets digitals en menors i la veritat que m'agrada molt i, bueno, la idea és continuar formalment en aquest àmbit perquè la veritat em pareix molt xulo. Però sí que és veritat que quan vaig començar a fer els cursos no es parlava quasi del tema dels deepfakes. A dia d'avui la IA pues, sabem que ha despuntat un moltó i pues, bueno, sabem pues, bueno, que poden hi haure pues, acosos... jo que sé, el tema del grooming, que és algo que està molt ahí. Després el sharenting, que no sé si... El tema de publicar menors en Instagram o en redes socials... Totes aquestes coses, pues, bueno, al final no hi ha que parlar des de la por als menuts perquè realment hi ha que donar-los ferramentes i de forma divertida que realment entenguen i puguen pues, protegir-se d'aquests monstres i al final ser uns experts navegants de Redelàndia perquè, com jo dic, una part d'ells va descobrir el món a través d'una pantalla tard o prompte. Perquè la tecnologia, al final, ens porta a tots. O sea, crec que a dia d'avui no hi ha una persona que no tinga un telèfon.
11: Claro.
10: O sea, és que és superraro. Entonces, pense que això, que no des de la por, però sí donant-los aquestes ferramentes. Una cosa important que dic sobre el meu conte sempre és que és un conte per a que les famílies intenten acompanyar-los, que estiguen en els menors explicant-los. Per què? Perquè al final jo añadisc una guia per a les famílies per a que puguen entendre cada monstre que representa, com podria debutar, què fer les famílies per a poder... percatar-nos de dir, ostres, això no va bé, o vaig a veure si què està passant. Entonces, en aquesta guia intenta ajudar-los. També crear el pensament crític als menors a l'hora d'utilitzar internet per el tema dels deepfakes. Tot el que apareix en internet no és real. No és real. Entonces, pues un poc tot això.
11: És fort. I a més, em crida molt l'atenció de dir del que dius de fer-ho d'una forma positiva, no? De no crear por, però sí que un poc de respecte, no? De cara a la... Correcte. Les xarxes de l'internet.
10: Sí, és que al final, a veure, jo que estic fent cursos i em fan xarles, de fet fa poc vaig fer un curs que me va encantar, no era més una ponència i me va encantar, ens parlava també un guàrdia civil que ens deia, pues, bueno, totes les víctimes que realment acudixen, vull dir-te, que és una línia molt fina que realment no veiem. O sigui, nosaltres naveguem i realment no veiem. Però que les famílies sí que haurien d'intentar ficar un poc el foco en el que no es veu per a poder ajudar-los a protegir-se. Perquè és, jo sempre dic una frase de que és molt complicat protegir algo que no veiem. I en internet, claro. Pues bueno, tu pots estar navegant i hasta en un videojuego hi ha xats. Qui està darrere el xat? Pues estes coses, pues bueno, són detalls que crec que tenim que anar molt en compte perquè a lo millor un xiquet de 6 anys no es percata. Entonces, pues bueno, és un poc per això el que vaig decidir fer este conte, que sí, que la mòfia és super menudeta encara, té any i mig, i evidentment la mòfia encara no està utilitzant pantalles ni res, però bueno, sé que arribarà un punt en el que va a fer-ho. Entonces, que menos que tindres ferramentes per a poder navegar segurs.
11: I que, clar, este conte està dirigit a un públic infantil, però realment ningú estem exclosos d'esperits d'internet. Sí que
10: correcte.
11: Som adults i tenim un poc més de consciència, sí. Però correcte. Hem d'estar alerta tots.
10: Sí, al final, en un dels cursos que vaig fer, sí que ens van anomenar un poc el tutor, que les majors víctimes d'este tipus de delits són menors que no tenien ningun tipus de coneixement, a lo millor menors que tenien moltíssima prohibició, però que realment quan han anat a utilitzar aquestes pantalles no han sabut pues, distingir o saber aquests perills. Evidentment, són víctimes, pues, bueno, al final són menors, perquè jo tot el que he mirat són menors, no mire el tema d'adults. Entonces, que per supost que hi ha adults que caiguem, sí, sí. Per supost, i és molt normal perquè a dia d'avui està superdifícil i hi ha accés a tot a través d'internet. Però sí que és cert que el major percentatge de víctimes menors són menors que no tenien pues, apenes coneixements. Entonces sí que és important que, pues, d'això, que siga d'una forma més amena, que ells puguen entendre de que realment quan algo no va bé no passa res, que agafes i demanes ajuda. Aquí tens al costat al papà, a la mamà, a la tia, algú que realment siga de la teua confiança, de la teua família, perquè al final no vull dir un adult, perquè els adults, al final, poden haver molts adults desconeguts. Sí. ¿Vale? Entonces, pues un poc tot això que els empoderem a l'hora d'utilitzar una pantalla i que sàpiguen també que no tot és bonic en internet i que quan hi hagi algo estrany, pues no passa res. Demanem ajuda, pensem en les tres regles màgiques i ja està.
11: O sigui, de què el referís de que tenien prohibit, és a dir, que no tenien prohibit accedir a internet i una volta han accedit, és el desconeixement,
10: sí.
11: No?
10: Sí, a lo millor prohibicions de, pues, bueno, no vas a utilitzar absolutament res i en el moment que vagin a utilitzar-lo, si no es parles d'aixòs perills, al final el no parlar d'un perill no fa que no vagi a passar-te. Mm-hmm. Vale, entonces... Això és el que hi ha que un poc parlar, però potser tu li dius, vale, utilitza la pantalla, però realment no saben que pot haver un grooming, que, bueno, és que al final no vull dir paraules un poc més agressives, però vull dir-te que hi ha reds darrere d'internet, que ho he dit antes, que no veiem, i que un menor, pues, evidentment, pues, si jo tinc innocència, un menor ne té el doble. Clar. Entonces, pues, entenc que depèn de l'edat, pots intentar adaptar aquestes paraules i dir-li, mira, pues, hi ha persones males, monstres malos, darrere d'una connexió. Per lo tant, mira, quan el passe algo estrany, de veres, en confiança, demana ajuda. Perquè moltes voltes no la demanen. Perquè, pues, a lo millor es fa pudor, bueno, o pensen que realment és un amic. És que aquestes coses, pues, entenc que pues, pot donar vergonya.
11: Sí.
10: Més en l'adolescència. Correcte.
11: Andrea, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una aventura digital aprendiendo a navegar seguros, es diu el llibre. Sí. Suposo que podem adquirir en qualsevol llibreria.
10: Sí, bueno, a veure, com el conte fa poquet que ha eixit,
11: vale.
10: Sí que és cert que ara estic venent-lo en el meu Instagram, que és @familiaenregla,
11: vale.
10: Que allí teniu un enllaç que el podeu comprar i, bueno, Sargantana ja poquet a poquet està distribuint-lo. I este divendres estem en la fira del llibre en Alacant.
11: Ah,
10: jo per la vespre estaré també allí en ells, o sea que si, bueno, si sou de per allí i voleu acostar-se, pues jo encantada d'explicar-vos més coses.
11: Molt bé, Andrea, pues moltíssimes gràcies.
10: A

Acabem ràpidament amb l'oratge per a demà. Demà ja ens eixirà el sol i es preveu que tornarà a l'estabilitat. Quant a les temperatures, sense canvis, tindrem màximes de 23 i mínimes de 14 graus. Jo m'acomiadé, gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.